Ara muntanya mamaire, ara muntanya, ara muntanya mamaire, ara muntanya, ara muntanya, que en joguen de piulum mamaire.

0: per justícia que cal suscar. És mai que una paraula, és un combat.
1: Solidaritat, solidaritat.
0: És el camí únic per l'humanitat.